0: glúriní wallí clia.
1: Má leiscil cóhad contrailte an sin a chearide bé cean anise chluiste agah muidir leis an ban gan é.